0: பார்க்கப்போ கயர் இளவரசே வந்தார். El Vigre Poibele, para bailar.
1: Ojo de loca, no se equivoca.
2: Qué mal que te
0: y Manero y Bandana, Ojo de loca.
3: Dime cómo haces.
0: Tote, Benja Torres, Inmigrantes. Decime cómo haces.
3: Te toca, que no te muevas nada, que este amor se aleje.
4: Hit Futuro.